Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Bon dia, són les 8 del matí, avui és dimarts 12 de maig. Comencem el Dit i Fet.
1: Salutacions a tots els radioientes de la ràdio. Bueno, ben trobats, eh?
2: Entusiasme i alegria, i vinga, nois, amunt el cor. Va, va, va, que hi arribem. Fot-li candela, que la vida és curta.
0: Molt bon dia. Comencem amb energia positiva. Nova edició del Dit i Fet a Ràdio Pineda. Gràcies, com sempre, per ser-hi, per acompanyar-nos un matí més. Amb molta informació que compartim ja des de primera hora del matí, avui en aquest dia clau, aquest dimarts 12 de maig, avui en què hi ha vaga a l'educació a tot Catalunya i que també seguim des de Ràdio Pineda. Ara de seguida també ho explicarem amb el repàs de la informació amb en Pep Basar a un quart de nou del matí. Bé, moltes propostes que avui us expliquem. També la previsió del temps a dos quarts de nou del matí amb Jordi Pérez. I vaja, i avui un dia marcat, com diem, per aquesta vaga a l'educació que afecta, doncs, òbviament, a tot Catalunya, també a Pineda, i que ho seguim també des de la ràdio. Tot això us ho expliquem des d'ara fins a les 9 del matí en aquesta primera hora més informativa, però vaja, estic amb tu fins a la 1, molta música per compartir també des d'aquí, des de la ràdio, aquest dimarts 12 de maig. Salutacions, un dia més, un plaer acompanyar-te. El meu nom és Olga Digue.
3: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: popular per triar els dibuixos que han d'il·lustrar el calendari d'educació viària de l'any que ve de la policia local de Pineda. Recordeu que ho podeu fer de forma telemàtica al web municipal www.pinedamar.cat. Els dibuixos guanyadors es coneixeran el dia 11 de juny en un acte de reconeixement que es farà a l'Auditori de Pineda. Per tant, aquests dies us animem que participeu en aquesta votació popular per triar aquests dibuixos tan, tan bonics que han fet els nens i nenes de les escoles de primària de Pineda, il·lustrant, doncs, com dèiem, moltes conductes pel que fa a l'educació viària en aquest concurs de dibuix que ha d'il·lustrar els millors aquest calendari d'educació viària de la policia local. A banda d'això, recordar-te que també Pineda se suma aquests dies a la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia. Recordeu que a les biblioteques també trobareu exposicions de llibres sobre aquesta temàtica, tant a la Biblioteca Serré Moret com a la Biblioteca de Poblenou. I un apunt més per recordar-te que el dia 6 de juny tindrem en concert a Mishima, a l'Auditori de Pineda. Encara queden entrades. A través del web auditoripineda.cat pots comprar les entrades per veure el concert de Mishima el dia 6 de juny a l'Auditori de Pineda. Tot això i més ho trobaràs també al portal de notícies www.radiopineda.cat.
1: Dit i fet a Radio Pineda.

0: American Girls de Harry Styles, o potser una bona pubilla. Pep Basar, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Fa molta informació que tenim avui i que començarem, suposo, per la vaga, no?
1: Sí, home, avui hem de parlar de la vaga a l'educació arreu de Catalunya, però sobretot també per les afectacions que té a la mobilitat, protestes que tallen la Ronda de Dalt, també la C32 a l'alçada de Mataró, com ja va passar, de fet, a la darrera vaga, ara fa unes setmanes, i destacar també doncs que ha tallat els accessos, per exemple, el nus de la Trinitat. Per tant, atenció, si heu d'anar a Barcelona, hi ha forces dificultats per arribar fins a Barcelona. La policia adreça tots els cotxes per la N2, però tot i així, doncs ja, insistim, greus dificultats per entrar a la ciutat comtal. Per tant, compte si heu d'anar cap a Barcelona, però vaja, no cal ni que aneu a Barcelona, perquè si heu d'anar, per exemple, cap a Granollers, Mataró, doncs trobareu ja doncs tot aquest embús. I destacar també doncs que hi ha vaga a l'educació amb aquest nou cicle de protestes. Avui és vaga, per dir-ho així, a tot el país. N'hi haurà d'altres, el 27 de maig i també el dia 5 de juny. Recordem que els sindicats majoritaris han convocat aquest nou cicle de vagues. Bé, avui en parlarem, ho farem després de la previsió del temps. Parlarem amb Carmen Vila, ella és professora de Pineda, i hem quedat amb ella perquè ens expliqués doncs quina és la situació. Ella doncs ens farà la darrera hora d'aquesta vaga. En uns minuts parlarem amb ella, que ens expliqui, insistim, quina és la darrera hora d'aquesta jornada. Bé, avui és 12 de maig i és també la jornada per visibilitzar la fibromiàlgia i el síndrome de la fatiga crònica, una efemèride que vol donar visibilitat a aquestes dues malalties. Recordem, un dolor muscular generalitzat, fatiga persistent, també alteracions del son, cansament extrem i tot plegat molt incapacitador. Bé, avui en parlem perquè és una qüestió que moltes vegades se n'ha fet cas, per dir-ho així, banal, no? De dir, bueno, mira, aquesta persona sempre diu que té dolor, quan a vegades no, anteriorment no se sabia què és el que tenia. Doncs bé, això té un nom i es diu fibromiàlgia. Més coses. Avui us recordarem que demà s'estrena el nou ambulatori de Pineda. Per tant, demà jornada d'inauguració amb el conseller Dalmau. I avui també ho expliquem. Vam explicar ahir també que recordem que el nou ambulatori tindrà el servei de pediatria a partir de la tardor. Així ho ha fet públic la Generalitat. I Pineda commemorarà també el dia contra la LGTBI-fòbia amb un ampli programa d'activitats. Serà diumenge, un programa d'activitats durant tot el mes, però aquest diumenge doncs tot plegat ja comença, bàsicament per demanar respecte a la diversitat i el dret de totes les persones. Ahir ja va haver-hi doncs un primer acte i tot plegat continuarà doncs amb més actes i funcions durant tot aquest mes. Avui també ho expliquem a la nostra emissora. Barcelona anuncia que reforça la seva presència al Maresme perquè impulsa la seva competitivitat empresarial. Ha fet unes xerrades i ha presentat Ens activem al Maresme. Ha reunit empresaris, representants d'institucions i agents econòmics, tot plegat per llançar la indústria maresmenca. Per cert, que va ser-hi també el president Pere Aragonès, que també és empresari del sector hoteler i que va compartir doncs una taula rodona. I ja us avancem que Pineda prepara la tercera jornada d'entitats, vol reforçar el teixit associatiu, serà el 30 de maig. Es vol fomentar la convivència i el treball en xarxa de les entitats, i això, insistim, serà el 30 de maig, tot plegat començarà a les 10 del matí a l'Auditori. Hi haurà també doncs diverses activitats, i una d'elles és que s'ha anunciat un espectacle que es diu Impro Show, ple d'humor i de complicitat per treballar directament amb les entitats. Ho expliquem també a la nostra emissora. I per cert, que també avui us expliquem que l'Ajuntament de Malgrat ha anunciat que posa en marxa la substitució de més de 2.300 comptadors d'aigua analògics per dispositius digitals intel·ligents. Això permeten controlar doncs el consum en temps real. Els treballs s'allargaran fins al mes de juny i permetran digitalitzar el 27% dels comptadors que té Malgrat de Mar. Un projecte que té un cost molt alt, de gairebé 500.000 euros, i que té el finançament dels fons Next Generation. Això que s'evita de tenir lectures presencials. Saps que tenia el senyor, deia, vinga a llegir el comptador d'aigua. Us en recordeu d'això? I el de la corrent. Que, a més, et dic una cosa, Aquells comptadors que tenia el senyor, que ho apuntava en una llibreta, Llavors també hi havia com estimacions, no? Deia, sí, bueno, més o menys...
0: Més o menys has gastat o he utilitzat...
1: Sí. O, sí. Si no hi eres, trucava el timbre i no hi eres, deia, bueno, aquesta família, com que l'any passat, com que el mes passat va gastar 3, doncs ara 3, no? Bé. Va. És veritat que anaven a allò que es diu en castellà, a ojo de cubero, però aquest 3, de vegades, t'apuntaven 3 i havies gastat 3,1. Per tant, bueno, mira, tot això que tens, no?
0: Sí.
1: Però ara no, eh?
0: Ara van a l'alça.
1: Ara va al dedillo,
0: eh? Al dedillo.
1: Vull dir, i a més, des de casa seva ja ho miren, eh?
0: Sí, per però, tant, home, però també tot... es demana a la gent que vagi mirant factures,
1: sí, bueno,
0: eh?
1: Sí,
0: i
1: ja
0: lectures i de més.
1: Sí, com, sí, has de fer un curs acadèmic de 5 cursos universitaris,
0: a Pineda,
1: eh?
0: A Pineda, tant en tant, es fan xerrades que t'expliquen, sí, com tant, entendre totes les factures.
1: Doncs mira,
0: aneu i anant, ara, en aquestes xerrades que van molt bé.
1: Els comptadors, això és com els de l'energia, eh? Que abans els comptadors ara, bueno, no se'ls escapa ni un quilowatt. Bé, la notícia dels diaris. Un passatger espanyol no s'ha fet públic, per dir-ho així, no la identitat, però volem saber si és un dels 5 catalans, no ho sabem encara, però un passatger espanyol està aïllat perquè ha donat positiu pel famós hantavirus amb una prova que se li ha fet. Per tant, ja tenim, per dir-ho així, el primer positiu. És un resultat, diuen, provisional, se n'han de fer més proves per tenir resultats definitius. Bé, una notícia que avui, doncs, ocupa totes les portades dels diaris. Això del hantavirus, ara té un nom, eh? És el ratavirus, eh?
0: Ratavirus.
1: O sigui, que per ser, hi ha molts de memes, eh? Heu vist els memes, ai, del Ratatouille?
0: No.
1: Saps la rateta del
0: la
1: Disney?
0: La Ratatouille, i tant.
1: De París,
0: sí, el cuiner,
1: no?
0: La rateta cuinera.
1: Bueno, doncs...
0: Cuina molt bé, eh?
1: He vist un...
0: Allà
1: m'ha
0: vaig
1: molta
0: entendre
1: gràcia,
0: com
1: eh?
0: Es fa un ratatouille, que no sabia el que era. Pensava que era...
1: M'ha fet, bueno, molta gràcia veure la rateta cuinant en el barco.
0: Ai, què?
1: No para de donar salts per les olles i pels fogons.
0: Els barcos tenien gats,
1: no,
0: antigament.
1: No, però la rata no estava a la vaixella.
0: Ja, clar.
1: Però vull dir que s'ha fet el meme, no? De,
0: sí, sí,
1: saps,
0: sí, que era la broma.
1: Ens en fotem de tot. Doncs es veia la, bueno, rateta escurant el cullerot, saps?
0: De color blau, també, eh? O de color verd, ja, això, ja no sabem ni el color.
1: Bé, a tot això, missió incomplida.
0: Olé.
1: És el que ha dit la ministra... Quan Alondius ja anava cap als Països Baixos, la imatge va ser, més a més, molt estudiada. Va sortir la ministra amb el vaixell de fons que marxava i va dir aquestes paraules. Missió complida, així va dir-ho, informant, per dir-ho així, del desenllaç d'aquest operatiu que hi ha hagut amb el vaixell a les Canàries. Més coses. Avui els diaris destaquen que el PSC i Esquerra ja tindrien l'acord de pressupostos per Catalunya, que entrarien en vigor el mes de juliol. Segons expliquen, hi haurà novetats importants pel que fa a les línies ferroviàries, també a traspassos entre govern central i Generalitat. Bé, veurem a veure amb què acaben, doncs, aquests traspassos. Segons filtren alguns diaris, el 18 de maig, per tant ja mateix la setmana que ve, coneixeríem alguna qüestió al voltant d'aquest tema dels traspassos i dels pressupostos de la Generalitat. En clau política, avui els diaris parlen també de la crisi política profunda que hi ha al Regne Unit, perquè el senyor Starmer, doncs, veu com fins i tot alguns dels seus diputats, doncs, li demanen que marxi, i veurem a veure què és el que passa, perquè a la Gran Bretanya continua havent-hi crisi política des de fa molt de temps. Recordem que hi governen els laboralistes, però vaja, la cosa no els hi va massa bé. I Donald Trump, que se'n va cap a la Xina, debilitat pel tema de la guerra d'Iran, vol ara vendre una espècie de victòria comercial amb el senyor Xi Jinping, que és aquell senyor xinès que mana molt, sempre somriu, és com el gat aquell del braç. Saps com el gatet del bracet? Que fa,
0: sí,
1: així,
0: sí. Oh.
1: Doncs sempre somriu i sí, està impertèrrit. Ningú sap l'edat que té aquest home. Deu tenir 1000 anys, però està com de cera. És un senyor que es mou com si surés una mica, saps? Saps? És un senyor molt enigmàtic, el Xi Jinping, mentre que Donald Trump és com molt yanqui tot ell, és molt peliculero, apareix el Xi Jinping, que és com una estàtua, com, saps, els guerrers de Xi'an?
0: Sí.
1: Saps? Doncs,
0: home,
1: una mica
0: no.
1: Això, eh?
0: Mira, em recorda una mica l'avi japonès, que són molt entranyables.
1: Oh, i tant.
0: El dels dibuixos animats.
1: Sí, però...
0: Doncs aquest. Bueno, aquest mana molt, però bueno, ja està, però segur que és entranyable.
1: Però si fas una mani, desapareixes, eh?
0: Ai.
1: La família no et troba mai més, eh? Per
0: no
1: cert, que s'ha fet un...
0: Això.
1: Bueno... S'ha fet un altre debat a Andalusia, perquè recordem, hi ha eleccions aquest diumenge, i quin un debat a la televisió, quin ha estat el tema central? Curiós. Una vegada més, A les eleccions d'Andalusia, el tema central ha estat Catalunya.
0: Estan entretinguts, no, el món?
1: Bueno, una mica... És curiós, és curiós.
0: I què hem fet ara?
1: No ho sé. No, és pel tema de les peles, eh?
0: Per això, què hem fet ara? Per cert, aquí que... només fem que treballar i treballar. Parlant i pagar per respirar. Sí, bueno,
1: parlant de peles, mira, avui apareix als mitjans de comunicació que la indústria a Catalunya cada cop s'apunta més al negoci de la defensa amb empreses com ara Indra, que recordem és una empresa que té a veure amb la defensa i amb l'armament, i, per tant, els bancs i la gent que inverteix diners cada cop és més atractiu, això del món de la guerra. El món de la guerra. I parlant d'economia, també destaquem una notícia que avui destapa La Vanguardia, i és que Leo Messi continua deixant petjada a Barcelona. Recordem que ja va comprar el Cornellà i ara resulta que ha decidit comprar unes galeries que hi ha mig abandonades a Barcelona, que són les famoses galeries Wagner. Les ha comprat per més de 11 milions d'euros el senyor Leo Messi. Per tant, tot i que viu ara a Miami, doncs té un mig peu aquí. I vol convertir-ho en oficines de lloguer. Però el que està molt clar és que cada cop posa més el peu a Catalunya perquè té intenció d'acabar visquent a Barcelona i ves, si no, president al Barça, que és un dels seus grans objectius.
0: Som-hi, som-hi tant.
1: Per cert, que la Casa Batlló continua la seva restauració, apareix avui també tota la premsa. Recordem que va ser una obra original d'Antoni Gaudí, i avui, doncs, home, és notícia, lògicament, el que has de veure ahir pels carrers de Barcelona, una rua llarga com ella sola, més de 5 hores, o gairebé 5 hores, de rua d'uns jugadors que al final ja estaven per allà ajaguts, que ja no sabien ni què fer, però vaja, la veritat és que la gent es va abocar als carrers. La rua va ser un bany de masses pel centre de Barcelona. Lamin Yamal va ser un dels més, diguem-ne, aclamats. També, lògicament, Hansi Flick, el seu entrenador. Però, sens dubte, el protagonista... Jo vaig estar mirant una estona, perquè, clar, va durar tant, que de tant en tant anava mirant, que era el porter polonès. Bueno, hi ha Lewandowski.
0: Sí.
1: No, Lewandowski, que és el que Roset. Ja se retira. El Roset. I després hi ha el seu amic, que és polac, que és aquell porter que no ha fet res en tota la vida.
0: Però que són molt col·legues.
1: Són molt col·legues.
0: Sí, això ho vaig sentir.
1: I que es va passar tota la rua fumant.
0: Hola! Molt malament.
1: Fumant allò que fa fum. Saps què t'ho vull dir? No era tabac.
0: Vapers.
1: Ah, vapers. Que jo no sé com no li van dir, escolta, no.
0: Home.
1: Però no, ell passa de tot. Mira, va menjar pizza.
0: Home.
1: Es va fotre un gelat de quilo.
0: Bueno, això encara.
1: No, després del gelat, la pizza.
0: Bueno.
1: Després anava fent fum. Com una... No era un autocar, era una locomotora de vapor.
0: No anava fent senyals? Vols dir que no fos
1: van
0: això?
1: Van comptabilitzar els litres de cervesa que van pujar en l'autocar. No n'hi havia bastants, però bàsicament la gent va acabar bevent Coca-Cola, que jo em vaig estar fixant també amb aquest tipus de coses. Però vaja, més enllà de la broma, un autocar que va aclamar molta, molta, molta gent al carrer. Algunes fonts parlen de més de 700.000 persones. La veritat és que a Barcelona va ser impactant el que es va veure per
0: televisió.
1: I un col·lapse,
0: també, per qui havia d'estar ahir a la tarda a Barcelona.
1: Molt bèstia. I res, i només ara s'inclou esportiva, destacar que el Girona empata amb Vallecas 1-1, per tant s'acosta una mica més, per dir-ho així, la permanència. Molt contents els gironins, que veuen com podrien salvar-se, a veure si finalment tenen aquesta sort. I res, només destacar, per ja acabar i arribar a la previsió del temps, que avui és 12 de maig, per tant, d'aquí a 3 mesos justos tindrem un eclipsi solar, un esdeveniment astronòmic excepcional i irrepetible, però ja us avancem que al Pineda / al Maresme gairebé no ens n'adonarem, i explicarem avui el per què. I ho escoltareu a les notícies, i també escoltarem ben aviat l'entrevista que mantenim amb una de les persones que més hi entén a la nostra comarca, que ens parlarà de per què aquest eclipsi serà una oportunitat única, però malauradament, en el cas de l'Alt Maresme, diguem que no tant. El per què, mira, avancem algunes coses.
0: Va.
1: 8:45 del vespre.
0: Ah, clar.
1: O sigui,
0: ple estiu,
1: 12 d'agost,
0: 12 d'agost.
1: Però el sol ja, ara en Jordi ens ho explicarà, el sol ja fa dies que baixa, per dir-ho així, va de baixa, i 8:45 del vespre, doncs tenim el sol, que et diré jo, Arbeca. Més que Pineda, el tenim més Arbeca que Pineda. I, a més, tenim unes muntanyes que es diuen Montnegre, doncs que també ens ho farà més difícil. I si a sobre hi ha calitxa, núvols o no sé què, doncs pitjor encara.
0: Carai, quin panorama.
1: Ara tenim una sorpresa,
0: Quina?
1: Que el 27 sí que tindrem un.
0: El 27?
1: L'any 27.
0: Ah, l'any 27, l'any que ve.
1: Que no serà del tot total, però en canvi serà molt més espectacular, perquè serà al migdia.
0: Bé, ho anirem seguint, perquè és una notícia que genera moltíssima curiositat. S'està mobilitzant molta gent en diferents punts claus per veure aquest eclipsi, però vaja, quina llàstima que des d'aquí al Maresme no ho puguem apreciar-ho tan bé. De fet, ja quan tinguem aquesta entrevista escoltarem també aquests motius. Jordi Pérez, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Clar, és que el 12 d'agost, ara ho deia en Pep, no? El sol el tenim ja de capa caiguda.
2: Sí, jo diria, ara no sé exacte, perquè això s'ha de mirar, però jo diria que 8:15 està post. El sol ja el tenim tapat per darrere el Montnegre. Per tant, aquí no tindrem aquesta ocasió, però en canvi cap a Castella, Lleó, Galícia, el nord de Portugal, doncs aquí sí, perquè el sol es pon per l'oest. I per tant, per això tenen aquesta oportunitat única, i ja sabem que molts pinedencs ja estan reservant, ja han reservat cap al León, Zamora, molts ja tenen el bitllet preparat perquè no es volen perdre aquesta fantàstica...
0: Que per cert, els qui ho hagin reservat en temps, molt bé, però els qui es despertin a última hora, prepareu-vos a rascar la butxaca perquè la penya s'aprofita, eh?
2: Aprofita, o és que no trobin absolutament res, o sigui, i més a l'agost, o sigui, que no, una cosa i l'altra anirà conjuminada.
0: Molt bé, Jordi, doncs bé. Doncs entrem ja en matèria, perquè també tenim pendent avui que estem seguint aquesta vaga a l'educació, també de seguida parlem amb la professora Carmen Vila, per tant, Jordi, un repàs ràpid, una mica del que hem d'esperar avui, perquè veiem el cel mig, però ens diuen que a la tarda vespre ha de ploure.
2: Rapidíssim, farem la previsió i anunciant doncs, que hi haurà molt de sarau. I sembla mentida com comença la jornada, amb quina calma, estem a Pineda Nord, cel serè, quatre núvols baixos a Marina, no es belluga ni una fulla, és que no es veu ni un núvol. Què ha de dir que a la tarda, vespre, nit, ha d'acabar això amb un festival de llamps i trons i xafes intensos, calamarsades? Qui ho ha de dir? Doncs ho tenim, per què ho sabem? Doncs ho tenim pels mapes del temps. Què ens diuen? Doncs que s'ajunten diversos factors que ens faran disparar l'activitat convectiva, el creixement de nuvolades amb facilitat i descarregaran ruixats i tempestes. Ara en fem 5 cèntims. Ahir una jornada dominada pel sol, amb vents fluixos, però a la tarda es va girar aquest vent de garbí moderat, una mica punyetero, cap allà a les 6, 7, de nou, cops fortets, cops de 40, 50 km per hora. I ahir en Pep ens deia aquestes incidències en les embarcacions de Mataró, però és que ahir, perquè vegin que a vegades hi ha imprudències. Ahir, aquí a la Guàrdia tenim els parapents, aquests que es tiren de parapents. Doncs ahir va sorprendre a un que es va llançar parapent, però li va sorprendre aquesta marinada. I se les va desitjar per poder controlar el seu parapent, perquè és que el garbí era fortet. No era una brisa normal, era turbulent. S'ha d'anar al tanto, perquè va tenir un ensurt, de seguida sí, va poder aterrar, però les va passar canutes, eh? Per tant, a seguir les previsions, es va anunciar molt bé que aquest garbí entraria sobtadament, avançada a la tarda, i amb cops moderats, i hem d'estar a l'aguait, perquè segurament aquest noi no devia preveure o no va informar-se de que aquesta brisa no és la que tenim normalment. I poca cosa més. Per tant, ahir aquest sol i aquesta tranquil·litat amb aquest vent garbí destacat. I avui, doncs què ha de passar? Doncs que tenim una borrasca en l'Atlàntic i podríem dir que una baixa secundària d'aquesta borrasca atlàntica doncs es desplaça, podríem dir-ho, a nivells alts, una situació com ciclònica dels vents, hi ha com una succió dels vents de les masses d'aire des de nivells baixos cap amunt, perquè a més tenim aire fred en alçada entre una glopada d'aire fred que avança cap al nord-est peninsular, transita, com diem, aquesta baixa en altura des de Castella i Lleó cap a l'Aragó, Pirineus. Per davant seu, a la zona meridional, vents molt forts en altura, a 9-10 mil metres d'alçada, vents 140-160 km per hora, vents molt forts del sud-oest, que transiten doncs, afectant el centre i sí, cap al mar Balear. Humitats altes, tot el nord peninsular, en les capes mitges baixes també hi ha unes veu unes bosses humides, i escalfor diurna, tenim cel serè ara, o sigui, què vol dir? Que les properes 3, 4, 5 hores el sol anirà escalfant, a mesura que es vagi elevant, l'ambient es anirà caldejant. Doncs amb tot aquest panorama, aquests factors que els hi hem dit són els detonants, perquè a partir de més aviat migdia els nuvolades creixin amb facilitat a tot el nord peninsular i a Catalunya, doncs, també zones, per exemple, doncs, del Pirineu, Prepirineu, zones prelitorals, extrem sud, prelitoral de Tarragona, Catalunya central, fins i tot potser també algunes nuvolades poden créixer cap a Ponent i s'aniran eixamplant, s'aniran extenent, s'aniran reactivant, podem dir-ho, i de cara a la tarda, al vespre, quan vegin el radar, veuran que està farcit de taques de precipitació intenses que estaran descarregant ruixats i tempestes. A més, si no n'hi havia prou, aquesta inestabilitat ha d'anar avançant cap a llevant. Això vol dir que tota aquesta inestabilitat que estem pronosticant cap a zones prelitorals de Tarragona i Barcelona anirà avançant doncs, cap a llevant. I cap a llevant cap on és? Doncs l'àrea metropolitana de Barcelona, el Maresme, la Selva, el Costa Brava Sud, en fi, anirà avançant cap a Marina. O sigui, no queda restringida avui cap a l'interior, sinó que avançarà de forma decidida les tempestes cap a la costa. I és que, a més, a mesura que vagin aproximant-se cap a Marina, fins i tot es poden reactivar encara més. Amb aquest panorama els hem de dir doncs, que s'ha d'estar al tanto perquè també poden portar mala bava. Estem al mes de maig, no és una situació freqüent, però sí que, no direm excepcional, que al mes de maig tinguem aquestes situacions potencialment favorables per tempestes intenses, i això és el que pronostiquem. Per tant, a la tarda, ruixats, tempestes, pràcticament a gran part de Catalunya. És que no veiem poques comarques, potser m'atreviria a dir amb els dits de la mà, la comarca, es comptarà amb els dits d'una mà, potser la comarca que es quedi sense activitat tempestuosa, perquè es veu molt general, i en tempestes que localment intenses poden deixar més de 20, 30, 40 litres en poca estona, anar acompanyades de calamarsa o pedra localment i abundant activitat elèctrica. Les tempestes aniran amb ràbia, poden anar amb gran aparell elèctric. Per tant, molta precaució avui en zones inundables, per allà on transiti l'aigua, perquè si cauen 20-30 litres de cop, baixa doncs, una rierada d'aquelles doncs, contundent. I a més, tens a la calamarsa, PD, i a l'activitat elèctrica. Si descarreguen aquestes llamps i trons, desenxufar i estar molt precavuts i aixoplugar-se i anar a resguard. Bé, a mesura que vagi descarregant, baixar de temperatura, si anirà l'ambient refrescant-se. El pronòstic dels trams horaris, doncs mirin, entre les 4 a 5 ja pot estar ben liada cap a zones interiors i avançar de la tarda, cap allà a les 6 en endavant, 7, 8, 9, 10 del vespre és quan pronostiquem que les tempestes vagin arribant aquí a la costa. Per tant, seria entre les 6 i 10 de la nit és quan tindrem el màxim serau en zones de costa. Insistim, des de la costa central fins a la costa Brava Sud. A més, quan entri les tempestes a Marina, també es poden reactivar a dintre mar. O sigui, també podem veure un festival de llampegades i amb tempestes també descarregant a Marina amb forta intensitat. Aquest és el panorama, i tot plegat, doncs, amb vents fluixos, entrarà una mica de sud a partir del migdia a la tarda, una mica reforçat, una brisa, i que veuran que diu, aquesta brisa és molt rara, doncs segurament està denotant aquesta inestabilitat. Un vent del sud portant humitat que bufarà doncs, en certs moments de la jornada, sobretot a partir del migdia i primers hores de la tarda. I ja saben, quan hi hagi tempestes, vents variables poden venir fins i tot amb ratxes de vent intenses acompanyant els nuclis de tempesta. Bé, demà el dimecres ens llevarem amb núvols baixos, restes d'inestabilitat, Girona-Barcelona. Ja es podria escapar-se alguna gota, un petit ruixat, punts de Girona i Barcelona, incloent aquí l'Alt Maresme, potser a migdia algunes clarianes, i a la tarda se'n tornem-hi. Hi haurà aire fred en alçada i de nou reproduiran ruixats, localment alguna tempesta, però res a veure amb la situació d'avui. Res a veure. Baixa, disminueix la intensitat, però no desapareix, perquè seguim pronosticant demà, a la tarda, alguns ruixats, alguna tronada, Girona, Barcelona, interior, que segurament avançada a la tarda, al vespre, segurament s'arribin a la Costa Brava i fins i tot a la costa del Maresme. Demà ambient fresc, sempre en funció de la nuvolositat. Hi ha bastant de núvols, que demà creiem que els núvols seran bastant abundants, fresca. Valors 16, 17, 18, 19 graus, no passarà d'aquí. I amb vents en conjunt demà sí que creiem que seran bastant fluixos. Dijous podria augmentar de nou la inestabilitat, el ruixar les tronades poden extendre més, sobretot Girona, Barcelona, Pirineu, Prepirineu, de tarda, i de nou, doncs bé, poden caure descarregar amb intensitat, això ja ho anirem veient. I divendres, dissabte, diumenge, potser disminueix la inestabilitat, no desapareix, i ambient fredot, Per ser l'època, valors clarament per sota dels 20 graus, estarem més pròxims als 15, 16, 17, que no pas als 20, i amb cels variables i potser un ruixat de tarda, sobretot a Girona i Barcelona. En fi, Olga i oients, atenció, avui a les tempestes, no sembla que hagi de passar res, ja veuen, al matí està a serè, que no es veu ni un núvol, calma total, però compte, perquè a la tarda veuran que cap a la banda de l'interior, el Moner, comencen a créixer nuvolades amb, com bolets, amb uns salatges que faran esgarrifar a molts indrets de Catalunya, i això vol dir que estaran descarregant tempestes intenses i amb ràbia, amb calamar-se pedra localment, xàfecs intensos de més de 20-30 litres en poca estona, i atenció a l'activitat elèctrica, perquè avui serà notòria l'activitat elèctrica. No habitual per un mes de maig, però de tant en tant també passa. Seran unes tempestes més pròpies a l'estiu que no pas de mes de maig. I és tot. Demà tot el resum del que hagi donat de si, i esperem que no hi hagi disbarats o incidències amb aquestes tempestes, perquè avui la situació no em fa gens de gràcia. És tot.
0: Molt bé, Jordi. No, anirem seguint aquesta situació meteorològica i estarem molt pendents. Jordi, gràcies i fins demà. Que vagi bé. Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Fins demà.
0: Bé, és una de les qüestions, avui mirant cap al cel també per aquesta previsió meteorològica, l'altre focus d'atenció a la vaga educativa a tot Catalunya. Ara de seguida en parlem amb Carmen Vila.
3: Ràdio Pineda prepara un programa especial dedicat a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet, que dona nom al nou ambulatori en reconeixement a la seva memòria i trajectòria.
4: Per aquest motiu, busquem dones que la van conèixer personalment, especialment aquelles que van tenir relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi.
3: Si vas conèixer la Pepita Bonet i vols compartir el teu record, posa't en contacte amb Ràdio Pineda, 93 767 1919.
4: O deixa'ns una nota de veu al 686 05 46 04. 686 05 46 04.

0: Sí?
1: Yo.
2: La canvia era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

Avui dimarts hi ha vaga a l'educació arreu de Catalunya. Unes protestes que, a més, han provocat avui alguns talls a les carreteres amb alguns embussos en algunes vies. Per exemple, la Ronda de Dalt a Barcelona, també la Gran Via, però també la C32. Tot això ha originat també embussos importants i restriccions de trànsit a la mobilitat, especialment a la N2, al Maresme, i també, com diem, a la C32, que ha quedat tallada per les manifestacions dels professors. La d'avui és una jornada d'aturada general arreu de Catalunya, prevista, com diem, no només per avui, sinó també pels dies 27 de maig i el dia 5 de juny. Recordem que els sindicats majoritaris de l'educació pública han convocat un nou cicle de vagues que s'allargarà durant aquestes jornades. A més, hi haurà també vagues territorials. Entre les reivindicacions més destacades, la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de ràtios, el reforç de plantilles o l'eliminació de la sobrecàrrega burocràtica, entre d'altres. I avui és 12 de maig i és el dia de la jornada de visibilització de la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica. Es manifesta principalment per dolor muscular generalitzat, fatiga persistent i alteracions del son. Tot això provoca un cansament extrem i incapacitador que no millora amb el repòs. Pineda commemora el dia contra la LGTBI-fòbia amb un ampli programa d'activitats. Aquest diumenge es comença també amb un programa d'activitats durant tot el mes. El que busca és promoure el respecte, la diversitat i els drets de totes les persones. I la Cambra de Barcelona reforça la seva presència al Maresme i vol impulsar la competitivitat empresarial. Impulsen un projecte perquè hi hagi més relació útil amb empreses per fomentar aliances també amb les administracions locals. El nou pla de la Cambra porta per nom Ens activem al Maresme. I l'Ajuntament de Pineda ja prepara la tercera jornada d'entitats per reforçar el teixit associatiu. Serà el dia 30 de maig, una trobada d'entitats que vol posar en valor el paper fonamental del teixit associatiu de Pineda. I avui és 12 de maig i, per tant, estem a 3 mesos de l'eclipsi solar del dia 12 d'agost, un esdeveniment astronòmic excepcional i irrepetible al nostre país. Però cal tenir en compte que el 12 d'agost el sol ja ha baixat molt de latitud, per tant, serà molt difícil de veure a molts punts de Catalunya. Sense anar més lluny, a Pineda o l'Almaresma, el 12 d'agost el sol ja s'ha post a les muntanyes del Montnegre, per tant, no hi haurà visibilitat. Sí que hi haurà, però, visibilitat en altres punts de Catalunya. Sobretot cal buscar el punt més adient per poder veure aquest eclipsi de sol. Recordem que serà a 8:45 del vespre, per tant, notarem que s'enfosqueix molt més ràpidament durant un minut i mig. Bé, de tot això en parlem avui a radiopineda.cat. I el temps. Atenció, perquè aquestes properes hores pot canviar encara més el temps, més nuvolades, més ruixats, més tempestes que poden tornar a ser localment fortes a qualsevol punt de Catalunya, també a la costa. Per tant, estigueu molt atents a les previsions meteorològiques perquè insistim en que els patacs d'aigua poden tornar a sovintejar a qualsevol punt de la costa. Estarem ben atents a la pluja que pugui tornar a l'Almaresme.

0: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

Avui dimarts hi ha vaga a l'educació arreu de Catalunya. Unes protestes que, a més, han provocat avui alguns talls a les carreteres amb alguns embussos en algunes vies. Per exemple, la Ronda de Dalt a Barcelona, també la Gran Via, però també la C32. Tot això ha originat també embussos importants i restriccions de trànsit a la mobilitat, especialment a la N2, al Maresme, i també, com diem, a la C32, que ha quedat tallada per les manifestacions dels professors. La d'avui és una jornada d'aturada general arreu de Catalunya, prevista, com diem, no només per avui, sinó també pels dies 27 de maig i el dia 5 de juny. Recordem que els sindicats majoritaris de l'educació pública han convocat un nou cicle de vagues que s'allargarà durant aquestes jornades. A més, hi haurà també vagues territorials. Entre les reivindicacions més destacades, la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de ràtios, el reforç de plantilles o l'eliminació de la sobrecàrrega burocràtica, entre d'altres. I avui és 12 de maig i és el dia de la jornada de visibilització de la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica. Es manifesta principalment per dolor muscular generalitzat, fatiga persistent i alteracions del son. Tot això provoca un cansament extrem i incapacitador que no millora amb el repòs. Pineda commemora el dia contra la LGTBI-fòbia amb un ampli programa d'activitats. Aquest diumenge es comença també amb un programa d'activitats durant tot el mes. El que busca és promoure el respecte, la diversitat i els drets de totes les persones. I la Cambra de Barcelona reforça la seva presència al Maresme i vol impulsar la competitivitat empresarial. Impulsen un projecte perquè hi hagi més relació útil amb empreses per fomentar aliances també amb les administracions locals. El nou pla de la Cambra porta per nom Ens activem al Maresme. I l'Ajuntament de Pineda ja prepara la tercera jornada d'entitats per reforçar el teixit associatiu. Serà el dia 30 de maig, una trobada d'entitats que vol posar en valor el paper fonamental del teixit associatiu de Pineda. I avui és 12 de maig i, per tant, estem a 3 mesos de l'eclipsi solar del dia 12 d'agost, un esdeveniment astronòmic excepcional i irrepetible al nostre país. Però cal tenir en compte que el 12 d'agost el sol ja ha baixat molt de latitud, per tant, serà molt difícil de veure a molts punts de Catalunya. Sense anar més lluny, a Pineda o l'Almaresma, el 12 d'agost el sol ja s'ha post a les muntanyes del Montnegre, per tant, no hi haurà visibilitat. Sí que hi haurà, però, visibilitat en altres punts de Catalunya. Sobretot cal buscar el punt més adient per poder veure aquest eclipsi de sol. Recordem que serà a 8:45 del vespre, per tant, notarem que s'enfosqueix molt més ràpidament durant un minut i mig. Bé, de tot això en parlem avui a radiopineda.cat. I el temps. Atenció, perquè aquestes properes hores pot canviar encara més el temps, més nuvolades, més ruixats, més tempestes que poden tornar a ser localment fortes a qualsevol punt de Catalunya, també a la costa. Per tant, estigueu molt atents a les previsions meteorològiques perquè insistim en que els patacs d'aigua poden tornar a sovintejar a qualsevol punt de la costa. Estarem ben atents a la pluja que pugui tornar a l'Almaresme.

Ràdio Pineda, 94.6 FM. Oh, I leave quiet.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937-069-257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ràdio Pineda prepara un programa especial dedicat a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet, que dona nom al nou ambulatori en reconeixement a la seva memòria i trajectòria.
4: Per aquest motiu, busquem dones que la van conèixer personalment, especialment aquelles que van tenir relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi.
3: Si vas conèixer la Pepita Bonet i vols compartir

0: el teu record, posa't en contacte amb Ràdio Pineda, 93 767 1919.
1: O deixa'ns una nota de veu al 686 05 46 04. 686 05 46 04.

0: Avui dimarts hi ha una nova jornada de vaga a l'educació, per tant, un nou cicle de protestes. Una jornada d'aturada general arreu de Catalunya. Entre les principals reivindicacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu dels professors, reducció de ràtios o reforç de plantilles. Ho ha explicat Carmen Vila, professora de l'Escola Poblenou, també ha explicat que s'ha creat la plataforma Pineda en Lluita. Vol aplegar un responsable de cada escola i institut per fer accions de forma conjunta. Ho ha explicat avui des de la manifestació a Barcelona.
1: Que, òbviament, nosaltres lluitem pels nostres drets i per tenir un poder adquisitiu que és el que ens pertoca, que ens pertoca, que se'ns ha anat retallant i no arribem allà on volem. El nostre salari ha d'estar vinculat a l'IPC amb una clàusula de revisió per evitar noves pèrdues de poder adquisitiu. Després, el calendari pressupostari per arribar al 6% del PIB en educació, tal com fixa la LEC. S'ha de fer un pla estructural de reducció de ràtios i ampliació de plantilles amb les dates públiques i control de compliment. Una educació inclusiva real. Si el metge no ens dona una baixa de 10 dies, no tenim suplència. Això les famílies no ho saben i és una cosa molt important, perquè la resta del claustre hem d'estar lluitant per cobrir aquesta persona que s'ha posat malalt i que té tots els seus drets i que no la cobreixen simplement per estalviar-se uns diners.
0: En aquesta entrevista ha recordat també que els sindicats majoritaris de l'educació pública han convocat aquest nou cicle de vagues. En el cas concret del Maresme, les vagues territorials també s'han convocat pels dies 19 i 28 de maig. Carmen Vila diu que el professorat demana una millor atenció. Demanen al govern de Catalunya que els escolti.
1: Demanem, bàsicament, que se'ns escolti, que nosaltres som els que estem a les aules, que sabem el nostre dia a dia i com es treballa i com està en aquest moment la situació de l'educació pública. Ens tenen deixats de la mà de Déu, creuen que podem amb tot i hem dit ja prou, fins aquí arribem, perquè s'ha de creure en l'educació pública i ha de tenir els recursos necessaris per tirar endavant. I bàsicament és això, que ens escoltin, que deixin de fer feina des d'un despatx i que si volen veure la realitat que baixin a les aules, que vinguin a passar el dia amb nosaltres i no amb escoles que surten a la tele, escoles que són d'èlit. No, que baixin a les escoles reals, a les escoles de poble, a les escoles on realment hi ha les necessitats, que se'ns escolti. Bàsicament és el que necessitem, que se'ns escolti i que se'ns recolzi. I bé, això és tot el que demanem. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Arran de les vagues d'avui hi ha hagut grans retencions de trànsit a la N2, també a la C32, però també a les entrades a la ciutat de Barcelona abans de la manifestació aquest migdia pels carrers del centre de Barcelona. La Generalitat, recordem-ho, també ha fixat serveis mínims obligatoris a tots els centres educatius. Ha d'haver-hi una persona de l'equip directiu, però també a infantil, primària i secundària, com a mínim una persona de docent per cada 3 aules. En el cas dels centres d'educació especial, ha de ser el 50% de plantilla i també ha de funcionar el menjador escolar, monitors, cuiners, acollida o, per exemple, extraescolars i l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials. L'advocat Alonso Cuevillas farà una xerrada a Pineda sobre la persecució judicial de l'independentisme. Així es diu aquesta xerrada que es fa justament avui. Es fa des de les 7 de la tarda. L'acte titulat amb aquest nom, la persecució judicial de l'independentisme, és organitzada per l'Assemblea de Pineda. Va a càrrec de Jaume Alonso Cuevillas, un advocat també molt mediàtic. Aquesta xerrada abordarà aquesta qüestió, també alguns processos judicials vinculats, sobretot, al moviment independentista català. I atenció al temps, les nuvolades creixen amb molta força i avancen decidides cap a la costa. Per tant, atenció, nous ruixats que estan a la vista, màxim de precipitació, que pot continuar també, com diem, aquestes properes hores de tarda, vespre i nit. En poca estona es poden tornar a acumular litrades que poden ser importants. Per tant, cal tenir molta atenció. Estarem atents a aquesta previsió meteorològica. És tot, més informació d'aquí a una hora.
2: Gràcies, Pep. Seguim amb molta més música des d'aquí, des de Ràdio Pineda. Benvingut, benvinguda. Si tu just acabes d'incorporar i si fa una estona que hi ets, gràcies per ser-hi i per preferir-nos. Recuperem a Benjoy.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Imagina el teu negoci més fort,

més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Avui dimarts hi ha una nova jornada de vaga a l'educació, per tant, un nou cicle de protestes. Una jornada d'aturada general arreu de Catalunya. Entre les principals reivindicacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu dels professors, reducció de ràtios o reforç de plantilles. Ho ha explicat Carmen Vila, professora de l'Escola Poblenou, també ha explicat que s'ha creat la plataforma Pineda en Lluita. Vol aplegar un responsable de cada escola i institut per fer accions de forma conjunta. Ho ha explicat avui des de la manifestació a Barcelona.
1: Que, òbviament, nosaltres lluitem pels nostres drets i per tenir un poder adquisitiu que és el que ens pertoca, que ens pertoca, que se'ns ha anat retallant i no arribem allà on volem. El nostre salari ha d'estar vinculat a l'IPC amb una clàusula de revisió per evitar noves pèrdues de poder adquisitiu. Després, el calendari pressupostari per arribar al 6% del PIB en educació, tal com fixa la LEC. S'ha de fer un pla estructural de reducció de ràtios i ampliació de plantilles amb les dates públiques i control de compliment. Una educació inclusiva real. Si el metge no ens dona una baixa de 10 dies, no tenim suplència. Això les famílies no ho saben i és una cosa molt important, perquè la resta del claustre hem d'estar lluitant per cobrir aquesta persona que s'ha posat malalt i que té tots els seus drets i que no la cobreixen simplement per estalviar-se uns diners.
0: En aquesta entrevista ha recordat també que els sindicats majoritaris de l'educació pública han convocat aquest nou cicle de vagues. En el cas concret del Maresme, les vagues territorials també s'han convocat pels dies 19 i 28 de maig. Carmen Vila diu que el professorat demana una millor atenció. Demanen al govern de Catalunya que els escolti.
1: Demanem, bàsicament, que se'ns escolti, que nosaltres som els que estem a les aules, que sabem el nostre dia a dia i com es treballa i com està en aquest moment la situació de l'educació pública. Ens tenen deixats de la mà de Déu, creuen que podem amb tot i hem dit ja prou, fins aquí arribem, perquè s'ha de creure en l'educació pública i ha de tenir els recursos necessaris per tirar endavant. I bàsicament és això, que ens escoltin, que deixin de fer feina des d'un despatx i que si volen veure la realitat, que baixin a les aules, que vinguin a passar el dia amb nosaltres i no amb escoles que surten a la tele, escoles que són d'èlit. No, que baixin a les escoles reals, a les escoles de poble, a les escoles on realment hi ha les necessitats. Que se'ns escolti. Bàsicament és el que necessitem. Que se'ns escolti i que se'ns recolzi. I bé, això és tot el que demanem. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Arran de les vagues d'avui hi ha hagut grans retencions de trànsit a la N2, també a la C32, però també a les entrades a la ciutat de Barcelona abans de la manifestació aquest migdia pels carrers del centre de Barcelona. La Generalitat, recordem-ho, també ha fixat serveis mínims obligatoris a tots els centres educatius. Ha d'haver-hi una persona de l'equip directiu, però també a infantil, primària i secundària, com a mínim una persona de docent per cada 3 aules. En el cas dels centres d'educació especial, ha de ser el 50% de plantilla i també ha de funcionar el menjador escolar, monitors, cuiners, acollida o, per exemple, extraescolars i l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials. L'advocat Alonso Cuevillas farà una xerrada a Pineda sobre la persecució judicial de l'independentisme. Així es diu aquesta xerrada que es fa justament avui. Es fa des de les 7 de la tarda. L'acte titulat amb aquest nom, la persecució judicial de l'independentisme, és organitzada per l'Assemblea de Pineda. Va a càrrec de Jaume Alonso Cuevillas, un advocat també molt mediàtic. Aquesta xerrada abordarà aquesta qüestió, també alguns processos judicials vinculats sobretot al moviment independentista català. I atenció al temps, les nuvolades creixen amb molta força i avancen decidides cap a la costa. Per tant, atenció, nous ruixats que estan a la vista, màxim de precipitació, que pot continuar també, com diem, aquestes properes hores de tarda, vespre i nit. En poques estones poden tornar a acumular litrades que poden ser importants. Per tant, cal tenir molta atenció. Estarem atents a aquesta previsió meteorològica. És tot, més informació d'aquí a una hora.
2: Gràcies, Pep. Una previsió meteorològica que intentarem també actualitzar a la una del migdia. De moment, seguim amb energia positiva aquest matí migdia ja de dimarts. Sempre al teu costat, això és Ràdio Pineda. Gràcies, com sempre, per ser-hi amb Dau i Bob, With You.

altres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer,

0: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafi sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Aquest dimarts hi ha hagut una nova vaga de l'educació en un nou cicle de protestes arreu del país. Per tant, una aturada general arreu de Catalunya. Entre les principals reivindicacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu dels professors, reducció de ràtios, reforç de plantilles o eliminar sobrecàrrega burocràtica. Ho ha explicat aquest matí Carmen Vila, professora de l'escola Poblenou, que també ha explicat que s'ha creat una plataforma Pineda en lluita que plega un responsable de cada escola i institut per fer accions de forma conjunta.
1: Que, òbviament, nosaltres lluitem pels nostres drets i per tenir un poder adquisitiu que és el que ens, que ens pertoca, que se'ns ha anat retallant i no arribem allà on volem. El nostre salari ha d'estar vinculat a l'IPC amb una clàusula de revisió per evitar noves pèrdues de poder adquisitiu. Després, el calendari pressupostari per arribar al 6% del PIB en educació, tal com fixa la LEC. S'ha de fer un pla estructural de reducció de ràtios i ampliació de plantilles amb les dates públiques i control de compliment. Una educació inclusiva real.
0: Ha dit també que una altra mancança del professorat és que no hi ha un pla de suplències. Això, diu, perjudica també l'educació dels infants.
1: Si el metge ens dona una baixa de 10 dies, no tenim suplència. Això les famílies no ho saben i és una cosa molt important, perquè la resta del claustre hem d'estar lluitant per cobrir aquesta persona que s'ha posat malalt i que té tots els seus drets i que no la cobreixen simplement per estalviar-se uns diners.
0: Recordem que els sindicats majoritaris de l'educació han convocat aquest nou cicle de vagues que s'allargarà durant el mes de maig, també la primera setmana de juny. Hi haurà força aturades arreu de Catalunya. En el cas concret del Maresme, hi ha també algunes vagues territorials. La pinedenca Carmen Vila diu que el professorat demana una millor atenció, per això demanen que el govern de Catalunya les escolti.
1: Demanem, bàsicament, que se'ns escolti, que nosaltres som els que estem a les aules, que sabem el nostre dia a dia i com es treballa i com està en aquest moment la situació de l'educació pública. Ens tenen deixats de la mà de Déu, creuen que podem amb tot i hem dit ja prou, fins aquí arribem, perquè s'ha de creure en l'educació pública i ha de tenir els recursos necessaris per tirar endavant. I bàsicament és això, que ens escoltin, que deixin de fer feina des d'un despatx i que si volen veure la realitat, que baixin a les aules, que vinguin a passar un dia amb nosaltres i no amb escoles que surten a la tele, escoles que són d'èlit. No, que baixin a les escoles reals, a les escoles de poble, a les escoles on realment hi ha les necessitats. Que se'ns escolti. Bàsicament és el que necessitem. Que se'ns escolti i que se'ns recolzi. I bé, això és tot el que demanem. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Arran de les vagues d'avui, hi ha hagut també grans retencions de trànsit a la N2, també a la C32 i a les entrades de la ciutat de Barcelona abans de la manifestació al migdia pels carrers del centre de la ciutat. Recordem també que la Generalitat ha fixat avui serveis mínims obligatoris als centres educatius, tant pel que fa a l'equip directriu com també a un docent per cada 3 aules. També hi ha d'haver-hi uns serveis mínims ampliats, per exemple, per l'educació especial o, per exemple, també per altres serveis en l'àmbit de l'educació. A banda d'aquesta ocasió, parlem d'altres temes. L'advocat Jaume Alonso Cuevillas fa una xerrada a Pineda avui sobre la persecució judicial de l'independentisme. Can Comas acull avui, des de les 7, aquest acte titulat La persecució judicial dels independentistes, una sessió que comptarà amb la participació, com diem, de Jaume Alonso Cuevillas, organitzat per l'Assemblea de Pineda. Recordem, és advocat, professor de dret especialitzat en dret penal i drets fonamentals. Té una llarga trajectòria dins l'àmbit jurídic. Va exercir també com a degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona. També ha desenvolupat una extensa tasca com a docent, especialment en l'àmbit del dret penal. Ha publicat moltes anàlisis sobre la resposta judicial a l'independentisme català. Com diem, avui fa aquesta xerrada des de les 7 a Can Comas, una xerrada organitzada per l'Assemblea Nacional de Pineda. També destaquem a aquesta hora que el ple de Calella aprova per unanimitat una moció per reactivar el comerç local. Així ho ha aprovat el ple de Calella. Una moció d'Esquerra i Estimem Calella per diagnosticar, regular i reactivar el govern i el comerç local als principals eixos comercials. La iniciativa neix a la preocupació, diuen, de l'augment de locals tancats, però també de la pèrdua de diversitat comercial als carrers, que afecta la identitat i també la vitalitat urbana de Calella. Entre les mesures acordades amb aquesta moció hi ha actualitzar el cens comercial, un estudi per la revisió del Pla Especial d'Usos Comercials o també possibles concentracions d'activitats similars, reforç també de polítiques de suport al comerç de proximitat o crear un espai web per facilitar l'ocupació dels locals buits. I mentrestant, la Cambra de Barcelona reforça la seva presència al Maresme, impulsa la competitivitat empresarial, ho fa amb una campanya que porta per nom Ens Activem al Maresme, que ha reunit empresaris, representants d'institucions i també agents econòmics. El projecte aposta per una relació directa i útil amb les empreses. El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha destacat que és una nova forma d'entendre la Cambra de Comerç, propera i connectada amb la realitat empresarial. Per cert, que hi ha hagut també una conversa amb Pere Aragonès, recordem, 132è president de la Generalitat, però també empresari del sector hoteler. Aragonès ha parlat de la seva experiència pel pas de l'administració pública i també en relació amb el món empresarial. I avui és dia 12 de maig, jornada de visibilització de la fibromiàlgia i el síndrome de la fatiga crònica. Se celebra aquesta diada, una efemèride destinada a donar visibilitat d'aquestes malalties cròniques que afecten milers de persones i que continuen també sent poc conegudes, sovint infravalorades. La fibromiàlgia es manifesta sobretot per un dolor muscular generalitzat, una fatiga persistent, alteracions del son i un cansament extrem i també incapacitador. Les dues patologies tenen un fort impacte a la qualitat de vida de les persones, també en la seva vida quotidiana, laboral o social. Les associacions de pacients reclamen més recerca científica, diagnòstics més ràpids o una atenció sanitària integral i una major conscienciació social. Per això avui es commemora aquesta jornada, el Dia Internacional de la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica. I l'Ajuntament de Pineda ja prepara la tercera jornada d'entitats per reforçar el teixit associatiu. Serà el 30 de maig. Serà una trobada per posar en valor el paper fonamental del teixit associatiu de Pineda i fomentar la convivència i el treball en xarxa. La jornada està organitzada per la Regidoria de Cultura, és obert a totes les entitats. Es farà, com diem, el dia 30 de maig. Hi haurà també alguns actes a l'auditori i fins i tot un espectacle creat especialment per l'ocasió.

0: també destaquem a aquesta hora que l'Ajuntament de Malgrat ha informat que renovarà més de 2.300 comptadors d'aigua amb sistemes digitals. Un projecte que té un cost molt alt, de gairebé 500.000 euros, que compta amb el finançament europeu. Els treballs ja han començat i s'allargaran fins al mes de juny. Permetran digitalitzar el 27% dels comptadors que té la vila de Malgrat de Mar. Són nous aparells que envien dades de consum de forma automàtica a la companyia. Eviten les lectures presencials i faciliten la detecció ràpida de fuites o bé d'incidències. Bé, i avui, 12 de maig, estem a només 3 mesos de l'eclipsi solar del 12 d'agost, però a l'Alt Maresme ja avancem que el notarem poc o gairebé gens. Aquest fenomen astronòmic, però, ha despertat l'interès de tota la comunitat científica, però també dels aficionats a l'astronomia. Josep Pujol, que és membre del Cercle d'Astronomia de la Tordera, ha explicat que el fenomen serà visible a part de la península, tot i que amb matisos importants, perquè el Sol estarà en una posició molt baixa a l'horitzó. Això ho ha explicat Josep Pujol a Ràdio Pineda.
1: La davallada de temperatura i de luminositat serà més acusada. Baixa la lluminositat, baixa la temperatura, baixa la humitat, els ocells i els animals se'n van a dormir. I és perquè ells es regeixen no pels horaris, sinó per la llum del sol. I això és curiós. Des d'aquí es veurà que la lluna tapa totalment el sol, el que passa que sí que hi haurà una mica de llum ambiental, però no es veurà ben tapat. Quedarà una petita escletxa.
0: Advertit de les preocupacions principals dels experts, que és justament la seguretat dels espectadors. Ha estat molt taxatiu a l'hora de desaconsellar l'ús de mètodes casolans o poc fiables. Ha demanat que qui pugui veure l'eclipsi ho ha de fer només amb unes ulleres especials que són homologades i que, a més, tenen un cost molt baix.
1: Principalment amb els infants. Prescindir de totes les creences que hi han hagut fins ara per mirar els eclipsis i aquestes mandangues. Res de radiografies, res de... Sí que la radiografia avalada... No, no, oblideu-se'n. Res de vidres de soldar, encara que hi hagin que sí, que això... Oblideu-se'n. La recomanació per veure a ull nu és... Si nosaltres portem ulleres, hi ha unes ulleres específiques que són especials per mirar eclipses, per mirar el sol. I s'han de posar a davant de les ulleres. És molt important que no, que estarà baix. No. La radiació ultraviolada casca. I les màcules i les taques a la retina queden de per vida. Són irreversibles.
0: Bé, pel que fa al cas concret de Pineda o zones costaneres, l'observació presenta reptes, perquè el sol estarà només 3 o 4 graus ja a sobre de l'horitzó, perquè serà 8:45 del vespre. Per tant, tindrem grans dificultats per veure aquest eclipsi si no estem en una zona doncs ben adient. Per tant, cal buscar punts elevats, desplaçar-se cap a l'oest i que la línia de visió estigui ben lliure d'edificis o arbres o muntanyes. A més, també estarem pendents de quin és l'estat de la meteorologia.
1: Tot depèn si hi ha núvols, hi ha calitxes, la intensitat dels núvols, o la densitat dels núvols, perdó, i de la quantitat. Llavors, depèn del com estigui el cel, veurem. Aquest és un dels hàndicaps que tenim nosaltres quan mirem a l'aire. Depèn de l'atmosfera. Per tant, veurem.
0: Bé, doncs estem a 3 mesos d'aquest eclipsi que ja té molta premsa, que serà històric, i per tant, doncs, veurem a veure què és el que podem veure. Tenim 3 mesos per preparar-nos i per buscar un bon lloc. Per cert, que ha explicat que a l'Alt Maresme molt més notori, molt més destacat serà l'eclipsi que viurem l'any que ve. No serà total, serà parcial, però en canvi serà la migdia, per tant, molt més espectacular que no pas el que tindrem aquest 2026. Per tant, estem d'enhorabona. L'any que ve, un nou eclipsi que viurem també a l'estiu i al migdia. Bé, i avui deixem la... deixem de mirar el cel, diguem-ne, pel que fa a fenòmens astronòmics, i ens centrem sobretot en la meteorologia, perquè estem molt atents al temps. Jordi Pérez, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Ara sentíem que el 12 d'agost veurem quin temps tenim per veure aquest eclipsi o no, però avui ens interessem pel temps del 12 de maig. Jordi, què ens espera a les properes hores?
2: Doncs una situació molt, molt complicada avui, perquè tenim molts ingredients que ens fa pensar que avui les tempestes seran protagonistes, intenses i generalitzades a tot Catalunya. No creiem que cap comarca s'escapi de l'activitat tempestuosa. Evidentment, en alguns indrets caurà el cel, en d'altres no plourà tant, perquè ja saben, les tempestes són capritxoses, acaben aquí i allà, però vaja, pràcticament seran, afectaran doncs, pràcticament tot el territori català. Matí de sol, clarianes, ja hem vist que poc li ha costat començar a formar-se nuvolades, venen de mar, també cap a muntanya, el cel cada cop més carregat, i a partir de poc després del migdia, pràcticament quarts d'una, quarts de dues, primers xàfecs, ja Pirineu, Prepirineu, zones de l'extrem sud, Terres de l'Ebre, prelitoral de Tarragona, de Barcelona, i a mesura que vagi avançant la tarda s'aniran extenent, aniran agafant intensitat, i, doncs bé, s'aniran escampant per gairebé tot el territori català. Començaran a l'interior i a mesura que avanci avançar la tarda, el vespre, la nit, s'aniran avançant cap a llevant, cap a Marina. I, per tant, atenció avui a les tempestes cap a l'àrea de Barcelona, prelitorals, Vallesos, Catalunya Central, l'àrea metropolitana de Barcelona, el Maresme, també sud de la Costa Brava. En fi, les tempestes arribaran vives i fins i tot reactivant-se, o sigui, imaginin-se, reactivant-se a mesura que es vagin apropant al mar. A l'Alt Maresme, Vallès Oriental, sud de la Selva, aquí és probable que al vespre les tempestes arribin amb molt mala bava, amb activitat elèctrica molt notable, i també puguin deixar anar calamars a pedra i amb fortes ratxes de vent. I per tant, doncs, atents. Els registres poden superar els 20, 30, 40 litres en poca estona, i sí, és una situació més pròpia d'estiu que no pas del mes de maig. Però vaja, ja recordem altres maig amb alguns dies d'aquests complicats pel que fa a les tempestes. A mesura que vagi descarregant, doncs temperatures a la baixa, i és probable que tota aquesta inestabilitat, quan arribi al mar, fins i tot també es puguin reactivar les tempestes i també veure des de terra, doncs cap a Marina, doncs també tempestes descarregant amb intensitat i deixant un bon festival de llampegades. Per tant, precaució avui, insistim, zones inundables, rieres, també atents als vents i a veure la calamarsa, perquè la pagesia, veurem, perquè pot patir les conseqüències d'aquestes tempestes amb la temuda calamarsa. I, com dèiem, també l'activitat elèctrica, insistim, molt notable, i per tant precaució també amb l'aparell elèctric, perquè avui, insistim, es presenta molta intensitat. Demà, cels ennuvolats, restes d'inestabilitat, Barcelona-Girona, núvols baixos, no descartem que al matí es pugui escapar fins i tot algun petit plogim, mig matí, migdia algunes clarianes, i a la tarda doncs tornant a reproduir-se ruixats cap a les zones del nord-est, Girona-Barcelona, que avançada a la tarda al vespre pugui avançar cap al litoral. Res a veure a la situació d'avui, menys extenses, menys intenses, i ja quedaran molt més concentrades cap al nord-est. I bé, dijous no fa net, seguirem amb ruixats de tarda, Girona-Barcelona, ambient cada cop més frescot, que es mantindrà frescot el divendres també i el cap de setmana, sense acabar de fer net, perquè mantindrem encara restes d'inestabilitat, sobretot cap a Girona i Barcelona. En resum, Pep i Ullet, atents als avisos, hi ha avisos grocs, avisos taronges, però és probable que s'activin avisos vermells, perquè a mesura que vagin detectant en el radar intensitats torrencials de precipitació i que vagin acompanyades amb calamarsa i forta ratxa de vent, doncs automàticament s'engeguen avisos vermells per comarca, perquè avisaran per on vagin desfilant, desplaçant-se a les tempestes, perquè per allà on transitin les conseqüències veurem a veure, perquè és probable que tinguem incidències avui amb tots aquests factors que els hem dit, tant amb la intensitat de pluja, amb la calamarsa, i esperem que aquests llamps no, també no facin algun disbarat. Bé, de moment això és tot, Pep Vivients, i atents al seguiment. I demà tot el resum del que hagi donat de si aquest dimarts.
0: Molt bé, Jordi, gràcies i molt bona tarda.
2: Que passin molt bona tarda. Fins demà.
0: Gràcies, bona tarda. Doncs tornem a fer esment d'aquest avís, avisos ja activats a tot arreu, tot el país, també nosaltres doncs, dins d'aquests avisos, amb aquestes pluges que poden sovintejar novament i que poden tornar a deixar quantitats d'aigua doncs, destacades aquestes properes hores. Per tant, no deixem d'estar atents a la previsió del temps. Doncs així acabem tota la informació, com sabeu, a cada hora en punt.

Avui dimarts hi ha vaga a l'educació arreu de Catalunya. Unes protestes que, a més, han provocat avui alguns talls a les carreteres amb alguns embussos en algunes vies. Per exemple, la Ronda de Dalt a Barcelona, també la Gran Via, però també la C32. Tot això ha originat també embussos importants i restriccions de trànsit a la mobilitat, especialment a la N2, al Maresme, i també, com diem, a la C32, que ha quedat tallada per les manifestacions dels professors. La d'avui és una jornada d'aturada general arreu de Catalunya, prevista, com diem, no només per avui, sinó també pels dies 27 de maig i el dia 5 de juny. Recordem que els sindicats majoritaris de l'educació pública han convocat un nou cicle de vagues que s'allargarà durant aquestes jornades. A més, hi haurà també vagues territorials. Entre les reivindicacions més destacades, la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de ràtios, el reforç de plantilles o l'eliminació de la sobrecàrrega burocràtica, entre d'altres. I avui és 12 de maig i és el dia de la jornada de visibilització de la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica. Es manifesta principalment per dolor muscular generalitzat, fatiga persistent i alteracions del son. Tot això provoca un cansament extrem i incapacitador que no millora amb el repòs. Pineda commemora el dia contra la LGTBI-fòbia amb un ampli programa d'activitats. Aquest diumenge es comença també amb un programa d'activitats durant tot el mes. El que busca és promoure el respecte, la diversitat i els drets de totes les persones. I la Cambra de Barcelona reforça la seva presència al Maresme i vol impulsar la competitivitat empresarial. Impulsen un projecte perquè hi hagi més relació útil amb empreses per fomentar aliances també amb les administracions locals. El nou pla de la Cambra porta per nom Ens activem al Maresme. I l'Ajuntament de Pineda ja prepara la tercera jornada d'entitats per reforçar el teixit associatiu. Serà el dia 30 de maig, una trobada d'entitats que vol posar en valor el paper fonamental del teixit associatiu de Pineda. I avui és 12 de maig i, per tant, estem a 3 mesos de l'eclipsi solar del dia 12 d'agost, un esdeveniment astronòmic excepcional i irrepetible al nostre país. Però cal tenir en compte que el 12 d'agost el sol ja ha baixat molt de latitud, per tant, serà molt difícil de veure a molts punts de Catalunya. Sense anar més lluny, a Pineda o l'Alt Maresme, el 12 d'agost el sol ja s'ha post a les muntanyes del Montnegre, per tant, no hi haurà visibilitat. Sí que hi haurà, però, visibilitat en altres punts de Catalunya. Sobretot cal buscar el punt més adient per poder veure aquest eclipsi de sol. Recordem que serà a 8:45 del vespre, per tant, notarem que s'enfosqueix molt més ràpidament durant un minut i mig. Bé, de tot això en parlem avui a radiopineda.cat. I el temps. Atenció, perquè aquestes properes hores pot canviar encara més el temps, més nuvolades, més ruixats, més tempestes que poden tornar a ser localment fortes a qualsevol punt de Catalunya, també a la costa. Per tant, estigueu molt atents a les previsions meteorològiques perquè insistim en que els patacs d'aigua poden tornar a sovintejar a qualsevol punt de la costa. Estarem ben atents a la pluja que pugui tornar a l'Alt Maresme.

0: Avui dimarts hi ha una nova jornada de vaga a l'educació, per tant, un nou cicle de protestes. Una jornada d'aturada general arreu de Catalunya. Entre les principals reivindicacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu dels professors, reducció de ràtios o reforç de plantilles. Ho ha explicat Carmen Vila, professora de l'Escola Poblenou, també ha explicat que s'ha creat la plataforma Pineda en Lluita. Vol aplegar un responsable de cada escola i institut per fer accions de forma conjunta. Ho ha explicat avui des de la manifestació a Barcelona.
1: Que, òbviament, nosaltres lluitem pels nostres drets i per tenir un poder adquisitiu que és el que ens, que ens pertoca, que se'ns ha anat retallant i no arribem allà on volem. El nostre salari ha d'estar vinculat a l'IPC amb una clàusula de revisió per evitar noves pèrdues de poder adquisitiu. Després, el calendari pressupostari per arribar al 6% del PIB en educació, tal com fixa la LEC. S'ha de fer un pla estructural de reducció de ràtios i ampliació de plantilles amb les dates públiques i control de compliment. Una educació inclusiva real. Si el metge no ens dona una baixa de 10 dies, no tenim suplència. Això les famílies no ho saben i és una cosa molt important, perquè la resta del claustre hem d'estar lluitant per cobrir aquesta persona que s'ha posat malalt i que té tots els seus drets i que no la cobreixen simplement per estalviar-se uns diners.
0: En aquesta entrevista ha recordat també que els sindicats majoritaris de l'educació pública han convocat aquest nou cicle de vagues. En el cas concret del Maresme, les vagues territorials també s'han convocat pels dies 19 i 28 de maig. Carmen Vila diu que el professorat demana una millor atenció. Demanen al govern de Catalunya que els escolti.
1: Demanem, bàsicament, que se'ns escolti, que nosaltres som els que estem a les aules, que sabem el nostre dia a dia i com es treballa i com està en aquest moment la situació de l'educació pública. Ens tenen deixats de la mà de Déu, creuen que podem amb tot i hem dit ja prou, fins aquí arribem, perquè s'ha de creure en l'educació pública i ha de tenir els recursos necessaris per tirar endavant. I bàsicament és això, que ens escoltin, que deixin de fer feina des d'un despatx i que si volen veure la realitat, que baixin a les aules, que vinguin a passar el dia amb nosaltres i no amb escoles que surten a la tele, escoles que són d'èlit. No, que baixin a les escoles reals, a les escoles de poble, a les escoles on realment hi ha les necessitats. Que se'ns escolti, bàsicament és el que necessitem, que se'ns escolti i que se'ns recolzi. I bé, això és tot el que demanem. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Arran de les vagues d'avui hi ha hagut grans retencions de trànsit a la N2, també a la C32, però també a les entrades a la ciutat de Barcelona abans de la manifestació aquest migdia pels carrers del centre de Barcelona. La Generalitat, recordem-ho, també ha fixat serveis mínims obligatoris a tots els centres educatius. Ha d'haver-hi una persona de l'equip directiu, però també a infantil, primària i secundària, com a mínim una persona de docent per cada 3 aules. En el cas dels centres d'educació especial, ha de ser el 50% de plantilla i també ha de funcionar el menjador escolar, monitors, cuiners, acollida o, per exemple, extraescolars i l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials. L'advocat Alonso Cuevillas farà una xerrada a Pineda sobre la persecució judicial de l'independentisme. Així es diu aquesta xerrada que es fa justament avui. Es fa des de les 7 de la tarda. L'acte titulat amb aquest nom, la persecució judicial de l'independentisme, és organitzada per l'Assemblea de Pineda. Va a càrrec de Jaume Alonso Cuevillas, un advocat també molt mediàtic. Aquesta xerrada abordarà aquesta qüestió, també alguns processos judicials vinculats sobretot al moviment independentista català. I atenció al temps, les nuvolades creixen amb molta força i avancen decidides cap a la costa. Per tant, atenció, nous ruixats que estan a la vista, màxim de precipitació, que pot continuar també, com diem, aquestes properes hores de tarda, vespre i nit. En poques estones poden tornar a acumular litrades que poden ser importants. Per tant, cal tenir molta atenció. Estarem atents a aquesta previsió meteorològica. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

0: Avui dimarts hi ha una nova jornada de vaga a l'educació, per tant, un nou cicle de protestes. Una jornada d'aturada general arreu de Catalunya. Entre les principals reivindicacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu dels professors, reducció de ràtios o reforç de plantilles. Ho ha explicat Carmen Vila, professora de l'Escola Poblenou, també ha explicat que s'ha creat la plataforma Pineda en Lluita. Vol aplegar un responsable de cada escola i institut per fer accions de forma conjunta. Ho ha explicat avui des de la manifestació a Barcelona.
1: Que, òbviament, nosaltres lluitem pels nostres drets i per tenir un poder adquisitiu que és el que ens, que ens pertoca, que se'ns ha anat retallant i no arribem allà on volem. El nostre salari ha d'estar vinculat a l'IPC amb una clàusula de revisió per evitar noves pèrdues de poder adquisitiu. Després, el calendari pressupostari per arribar al 6% del PIB en educació, tal com fixa la LEC. S'ha de fer un pla estructural de reducció de ràtios i ampliació de plantilles amb les dates públiques i control de compliment. Una educació inclusiva real. Si el metge no ens dona una baixa de 10 dies, no tenim suplència. Això les famílies no ho saben i és una cosa molt important, perquè la resta del claustre hem d'estar lluitant per cobrir aquesta persona que s'ha posat malalt i que té tots els seus drets i que no la cobreixen simplement per estalviar-se uns diners.
0: En aquesta entrevista ha recordat també que els sindicats majoritaris de l'educació pública han convocat aquest nou cicle de vagues. En el cas concret del Maresme, les vagues territorials també s'han convocat pels dies 19 i 28 de maig. Carmen Vila diu que el professorat demana una millor atenció. Demanen al govern de Catalunya que els escolti.
1: Demanem, bàsicament, que se'ns escolti, que nosaltres som els que estem a les aules, que sabem el nostre dia a dia i com es treballa i com està en aquest moment la situació de l'educació pública. Ens tenen deixats de la mà de Déu, creuen que podem amb tot i hem dit ja prou, fins aquí arribem, perquè s'ha de creure en l'educació pública i ha de tenir els recursos necessaris per tirar endavant. I bàsicament és això, que ens escoltin, que deixin de fer feina des d'un despatx i que si volen veure la realitat, que baixin a les aules, que vinguin a passar el dia amb nosaltres i no amb escoles que surten a la tele, escoles que són d'èlit. No, que baixin a les escoles reals, a les escoles de poble, a les escoles on realment hi ha les necessitats. Que se'ns escolti, bàsicament és el que necessitem, que se'ns escolti i que se'ns recolzi. I bé, això és tot el que demanem. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Arran de les vagues d'avui hi ha hagut grans retencions de trànsit a la N2, també a la C32, però també a les entrades a la ciutat de Barcelona abans de la manifestació aquest migdia pels carrers del centre de Barcelona. La Generalitat, recordem-ho, també ha fixat serveis mínims obligatoris a tots els centres educatius. Ha d'haver-hi una persona de l'equip directiu, però també a infantil, primària i secundària, com a mínim una persona de docent per cada 3 aules. En el cas dels centres d'educació especial, ha de ser el 50% de plantilla i també ha de funcionar el menjador escolar, monitors, cuiners, acollida o, per exemple, extraescolars i l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials. L'advocat Alonso Cuevillas farà una xerrada a Pineda sobre la persecució judicial de l'independentisme. Així es diu aquesta xerrada que es fa justament avui. Es fa des de les 7 de la tarda. L'acte titulat amb aquest nom, la persecució judicial de l'independentisme, és organitzada per l'Assemblea de Pineda. Va a càrrec de Jaume Alonso Cuevillas, un advocat també molt mediàtic. Aquesta xerrada abordarà aquesta qüestió, també alguns processos judicials vinculats sobretot al moviment independentista català. I atenció al temps, les nuvolades creixen amb molta força i avancen decidides cap a la costa. Per tant, atenció, nous ruixats que estan a la vista, màxim de precipitació, que pot continuar també, com diem, aquestes properes hores de tarda, vespre i nit. En poques estones poden tornar a acumular litrades que poden ser importants. Per tant, cal tenir molta atenció. Estarem atents a aquesta previsió meteorològica. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Ràdio Pineda prepara un programa especial dedicat a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet, que dona nom al nou ambulatori en reconeixement a la seva memòria i trajectòria.
4: Per aquest motiu, busquem dones que la van conèixer personalment, especialment aquelles que van tenir relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi.
3: Si vas conèixer la Pepita Bonet i vols compartir el teu record, posa't en contacte amb Ràdio Pineda, 93 767 1919.
4: O deixa'ns una nota de veu al 686 05 46 04. 686 05 46 04.

Avui dimarts hi ha vaga a l'educació arreu de Catalunya. Unes protestes que, a més, han provocat avui alguns talls a les carreteres amb alguns embussos en algunes vies. Per exemple, la Ronda de Dalt a Barcelona, també la Gran Via, però també la C32. Tot això ha originat també embussos importants i restriccions de trànsit a la mobilitat, especialment a la N2, al Maresme, i també, com diem, a la C32, que ha quedat tallada per les manifestacions dels professors. La d'avui és una jornada d'aturada general arreu de Catalunya, prevista, com diem, no només per avui, sinó també pels dies 27 de maig i el dia 5 de juny. Recordem que els sindicats majoritaris de l'educació pública han convocat un nou cicle de vagues que s'allargarà durant aquestes jornades. A més, hi haurà també vagues territorials. Entre les reivindicacions més destacades, la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de ràtios, el reforç de plantilles o l'eliminació de la sobrecàrrega burocràtica, entre d'altres. I avui és 12 de maig i és el dia de la jornada de visibilització de la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica. Es manifesta principalment per dolor muscular generalitzat, fatiga persistent i alteracions del son. Tot això provoca un cansament extrem i incapacitador que no millora amb el repòs. Pineda commemora el dia contra la LGTBI-fòbia amb un ampli programa d'activitats. Aquest diumenge es comença també amb un programa d'activitats durant tot el mes. El que busca és promoure el respecte, la diversitat i els drets de totes les persones. I la Cambra de Barcelona reforça la seva presència al Maresme i vol impulsar la competitivitat empresarial. Impulsen un projecte perquè hi hagi més relació útil amb empreses per fomentar aliances també amb les administracions locals. El nou pla de la Cambra porta per nom Ens activem al Maresme. I l'Ajuntament de Pineda ja prepara la tercera jornada d'entitats per reforçar el teixit associatiu. Serà el dia 30 de maig, una trobada d'entitats que vol posar en valor el paper fonamental del teixit associatiu de Pineda. I avui és 12 de maig i, per tant, estem a 3 mesos de l'eclipsi solar del dia 12 d'agost, un esdeveniment astronòmic excepcional i irrepetible al nostre país. Però cal tenir en compte que el 12 d'agost el sol ja ha baixat molt de latitud, per tant, serà molt difícil de veure a molts punts de Catalunya. Sense anar més lluny, a Pineda o l'Alt Maresme, el 12 d'agost el sol ja s'aposta a les muntanyes del Montnegre, per tant, no hi haurà visibilitat. Sí que hi haurà, però, visibilitat en altres punts de Catalunya. Sobretot cal buscar el punt més adient per poder veure aquest eclipsi de sol. Recordem que serà a 8:45 del vespre, per tant, notarem que s'enfosqueix molt més ràpidament durant un minut i mig. Bé, de tot això en parlem avui a radiopineda.cat. I el temps. Atenció, perquè aquestes properes hores pot canviar encara més el temps, més nuvolades, més ruixats, més tempestes que poden tornar a ser localment fortes a qualsevol punt de Catalunya, també a la costa. Per tant, estigueu molt atents a les previsions meteorològiques perquè insistim en que els patacs d'aigua poden tornar a sovintejar a qualsevol punt de la costa. Estarem ben atents a la pluja que pugui tornar a l'Alt Maresme.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: A un any de les eleccions municipals, parlem amb els representants polítics dels grups municipals amb representació a l'Ajuntament de Pineda. El cicle d'entrevistes comença dilluns, 18 de maig, amb Marcos Ortega, Pineda en Comú. Dimarts 19, Gustavo Ollero, Partit Popular. Dimecres 20, Noemí Llorenç, Junts per Pineda. Dijous 21, Mònica Palacín, Esquerra Republicana. Divendres 22, Sílvia Biosca, PSC. Cicle d'entrevistes a un any de les eleccions municipals, a les 8:40 del matí, a Ràdio Pineda.

0: Aquest dimarts hi ha hagut una nova vaga de l'educació en un nou cicle de protestes arreu del país. Per tant, una aturada general arreu de Catalunya. Entre les principals reivindicacions hi ha la recuperació del poder adquisitiu dels professors, reducció de ràtios, reforç de plantilles o eliminar sobrecàrrega burocràtica. Ho ha explicat aquest matí Carmen Vila, professora de l'Escola Poblenou, que també ha explicat que s'ha creat una plataforma Pineda en Lluita que plega un responsable de cada escola i institut per fer accions de forma conjunta.
1: Que, òbviament, nosaltres lluitem pels nostres drets i per tenir un poder adquisitiu que és el que ens pertoca, que se'ns ha anat retallant i no arribem allà on volem. El nostre salari ha d'estar vinculat a l'IPC amb una clàusula de revisió per evitar noves pèrdues de poder adquisitiu. Després, el calendari pressupostari per arribar al 6% del PIB en educació, tal com fixa la LEC. S'ha de fer un pla estructural de reducció de ràtios i ampliació de plantilles amb les dates públiques i control de compliment. Una educació inclusiva real.
0: Ha dit també que una altra mancança del professorat és que no hi ha un pla de suplències. Això, diu, perjudica també l'educació dels infants.
1: Si al metge ens dona una baixa de 10 dies, no tenim suplència. Això les famílies no ho saben i és una cosa molt important, perquè la resta del claustre hem d'estar lluitant per cobrir aquesta persona que s'ha posat malalt i que té tots els seus drets i que no la cobreixen simplement per estalviar-se uns diners.
0: Recordem que els sindicats majoritaris de l'educació han convocat aquest nou cicle de vagues que s'allargarà durant el mes de maig, també la primera setmana de juny. Hi haurà força aturades arreu de Catalunya. En el cas concret del Maresme, hi ha també algunes vagues territorials. La pinedenca Carmen Vila diu que el professorat demana una millor atenció, per això demanen que el govern de Catalunya les escolti.
1: Demanem, bàsicament, que se'ns escolti, que nosaltres som els que estem a les aules, que sabem el nostre dia a dia i com es treballa i com està en aquest moment la situació de l'educació pública. Ens tenen deixats de la mà de Déu, creuen que podem amb tot i hem dit ja prou, fins aquí arribem, perquè s'ha de creure en l'educació pública i ha de tenir els recursos necessaris per tirar endavant. I bàsicament és això, que ens escoltin, que deixin de fer feina des d'un despatx i que si volen veure la realitat, que baixin a les aules, que vinguin a passar un dia amb nosaltres i no amb escoles que surten a la tele, escoles que són d'èlit. No, que baixin a les escoles reals, a les escoles de poble, a les escoles on realment hi ha les necessitats. Que se'ns escolti, bàsicament és el que necessitem, que se'ns escolti i que se'ns recolzi. I bé, això és tot el que demanem. Moltes gràcies per escoltar-nos.
0: Arran de les vagues d'avui hi ha hagut també grans retencions de trànsit a la N2, també a la C32 i a les entrades de la ciutat de Barcelona abans de la manifestació al migdia pels carrers del centre de la ciutat. Recordem també que la Generalitat ha fixat avui serveis mínims obligatoris als centres educatius, tant pel que fa a l'equip directiu com també a un docent per cada 3 aules. També hi ha d'haver-hi doncs, uns serveis mínims ampliats, per exemple, per l'educació especial o, per exemple, també per altres serveis en l'àmbit de l'educació. A banda d'aquesta ocasió, parlem d'altres temes. L'advocat Jaume Alonso Cuevillas fa una xerrada a Pineda avui sobre la persecució judicial de l'independentisme. Can Comas acull avui des de les 7 aquest acte titulat La persecució judicial dels independentistes, una sessió que comptarà amb la participació, com diem, de Jaume Alonso Cuevillas, organitzat per l'Assemblea de Pineda. Recordem, és advocat, professor de dret especialitzat en dret penal i drets fonamentals. Té una llarga trajectòria dins l'àmbit jurídic. Va exercir també com a degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona. També ha desenvolupat una extensa tasca com a docent, especialment en l'àmbit del dret penal. Ha publicat moltes anàlisis sobre la resposta judicial a l'independentisme català. Com diem, avui fa aquesta xerrada des de les 7 a Can Comas, una xerrada organitzada per l'Assemblea Nacional de Pineda. També destaquem a aquesta hora que el ple de Calella aprova per unanimitat una moció per reactivar el comerç local. Així ho ha aprovat el ple de Calella. Una moció d'Esquerra i Estimem Calella per diagnosticar, regular i reactivar el govern i el comerç local als principals eixos comercials. La iniciativa neix de la preocupació, diuen, de l'augment de locals tancats, però també de la pèrdua de diversitat comercial als carrers, que afecta la identitat i també la vitalitat urbana de Calella. Entre les mesures acordades amb aquesta moció hi ha actualitzar el cens comercial, un estudi per la revisió del Pla Especial d'Usos Comercials o també possibles concentracions d'activitats similars, reforç també de polítiques de suport al comerç de proximitat o crear un espai web per facilitar l'ocupació dels locals buits. I mentrestant, la Cambra de Barcelona reforça la seva presència al Maresme, impulsa la competitivitat empresarial, ho fa amb una campanya que porta per nom Ens Activem al Maresme, que ha reunit empresaris, representants d'institucions i també agents econòmics. El projecte aposta per una relació directa i útil amb les empreses. El president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu, ha destacat que és una nova forma d'entendre la Cambra de Comerç propera i connectada amb la realitat empresarial. Per cert, que hi ha hagut també una conversa amb Pere Aragonès, recordem, la 132è president de la Generalitat, però també empresari del sector hoteler. Aragonès ha parlat de la seva experiència pel pas de l'administració pública i també en relació amb el món empresarial. I avui és dia 12 de maig, jornada de visibilització de la fibromiàlgia i el síndrome de la fatiga crònica. Se celebra aquesta diada, una efemèride destinada a donar visibilitat d'aquestes malalties cròniques que afecten milers de persones i que continuen també sent poc conegudes, sovint infravalorades. La fibromiàlgia es manifesta sobretot per un dolor muscular generalitzat, una fatiga persistent, alteracions del son i un cansament extrem i també incapacitador. Les dues patologies tenen un fort impacte a la qualitat de vida de les persones, també en la seva vida quotidiana, laboral o social. Les associacions de pacients reclamen més recerca científica, diagnòstics més ràpids o una atenció sanitària integral i una major conscienciació social. Per això avui es commemora aquesta jornada, el Dia Internacional de la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica. I l'Ajuntament de Pineda ja prepara la tercera jornada d'entitats per reforçar el teixit associatiu. Serà el 30 de maig. Serà una trobada per posar en valor el paper fonamental del teixit associatiu de Pineda i fomentar la convivència i el treball en xarxa. La jornada està organitzada per la Regidoria de Cultura, és obert a totes les entitats. Es farà, com diem, el dia 30 de maig. Hi haurà també alguns actes a l'auditori i fins i tot un espectacle creat especialment per l'ocasió.

0: també destaquem a aquesta hora que l'Ajuntament de Malgrat ha informat que renovarà més de 2.300 comptadors d'aigua amb sistemes digitals. Un projecte que té un cost molt alt, de gairebé 500.000 euros, que compta amb el finançament europeu. Els treballs ja han començat i s'allargaran fins al mes de juny. Permetran digitalitzar el 27% dels comptadors que té la vila de Malgrat de Mar. Són nous aparells que envien dades de consum de forma automàtica a la companyia. Eviten les lectures presencials i faciliten la detecció ràpida de fuites o bé d'incidències. Bé, i avui, 12 de maig, estem a només 3 mesos de l'eclipsi solar del 12 d'agost, però a l'Almaresma ja avancem que el notarem poc o gairebé gens. Aquest fenomen astronòmic, però, ha despertat l'interès de tota la comunitat científica, però també dels aficionats a l'astronomia. Josep Pujol, que és membre del Cercle d'Astronomia de la Tordera, ha explicat que el fenomen serà visible a part de la península, tot i que amb matisos importants, perquè el Sol estarà en una posició molt baixa a l'horitzó. Això ho ha explicat Josep Pujol a Ràdio Pineda.
1: La davallada de temperatura i de luminositat serà més acusada. Baixa la lluminositat, baixa la temperatura, baixa la humitat, els ocells i els animals se'n van a dormir. I és perquè ells es regeixen no pels horaris, sinó per la llum del sol. I això és curiós. Des d'aquí es veurà que la lluna tapa totalment el sol, el que passa que sí que hi haurà una mica de llum ambiental, però no es veurà ben tapat. Quedarà una petita escletxa.
0: Advertit de les preocupacions principals dels experts, que és justament la seguretat dels espectadors. Ha estat molt taxatiu a l'hora de desaconsellar l'ús de mètodes casolans o poc fiables. Ha demanat que qui pugui veure l'eclipsi ho ha de fer només amb unes ulleres especials que són homologades i que, a més, tenen un cost molt baix.
1: Principalment amb els infants. Prescindir de totes les creences que hi han hagut fins ara per mirar els eclipsis i aquestes mandangues. Res de radiografies, res de... Sí que la radiografia avalada... No, no, oblideu-se'n. Res de vidres de soldar, encara que hi hagin que sí, que això... Oblideu-se'n. La recomanació per veure a ull nu és... Si nosaltres portem ulleres, hi ha unes ulleres específiques que són especials per mirar eclipsis, per mirar el sol. I s'han de posar a davant de les ulleres. És molt important que no, que estarà baix. No. La radiació ultraviolada casca. I les màcules i les taques a la retina queden de per vida. Són irreversibles.
0: Bé, pel que fa al cas concret de Pineda o zones costaneres, l'observació presenta reptes, perquè el sol estarà només 3 o 4 graus ja a sobre de l'horitzó, perquè serà 8:45 del vespre. Per tant, tindrem grans dificultats per veure aquest eclipsi si no estem en una zona doncs ben adient. Per tant, cal buscar punts elevats, desplaçar-se cap a l'oest i que la línia de visió estigui ben lliure d'edificis o arbres o muntanyes. A més, també estarem pendents de quin és l'estat de la meteorologia.
1: Tot depèn si hi ha núvols, hi ha calitxes, la intensitat dels núvols o la densitat dels núvols, i de la quantitat. Llavors, depèn del com estigui el cel, veurem. Aquest és un dels hàndicaps que tenim nosaltres quan mirem a l'aire. Depèn de l'atmosfera. Per tant, veurem.
0: Bé, doncs estem a 3 mesos d'aquest eclipsi que ja té molta premsa, que serà històric, i per tant doncs veurem a veure què és el que podem veure. Tenim 3 mesos per preparar-nos i per buscar un bon lloc. Per cert, que ha explicat que a l'Almaresma molt més notori, molt més destacat serà l'eclipsi que viurem l'any que ve. No serà total, serà parcial, però en canvi serà la migdia, per tant, molt més espectacular que no pas el que tindrem aquest 2026. Per tant, estem d'enhorabona. L'any que ve, un nou eclipsi que viurem també a l'estiu i al migdia. Bé, i avui deixem la... deixem de mirar el cel diguem-ne pel que fa a fenòmens astronòmics i ens centrem sobretot en la meteorologia perquè estem molt atents al temps. Jordi Pérez, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Ara sentíem que el 12 d'agost veurem quin temps tenim per veure aquest eclipsi o no, però avui ens interessem pel temps del 12 de maig. Jordi, què ens espera a les properes hores?
2: Doncs una situació molt, molt complicada avui, perquè tenim molts ingredients que ens fa pensar que avui les tempestes eren protagonistes, intenses i generalitzades a tot Catalunya. No creiem que cap comarca s'escapi de l'activitat tempestuosa. Evidentment, en alguns indrets caurà el cel, en d'altres no plourà tant, perquè ja saben, les tempestes són capritxoses, acaben aquí i allà, però vaja, pràcticament seran, afectaran doncs, pràcticament tot el territori català. Matí de sol, clarianes, ja hem vist que poc li ha costat començar a formar-se nuvolades, venen de mar, també cap a muntanya, el cel cada cop més carregat, i a partir de poc després del migdia, pràcticament quarts d'una, quarts de dues, primers xàfecs ja, Pirineu, Prepirineu, zones de l'extrem sud, Terres de l'Ebre, prelitoral de Tarragona, de Barcelona, i a mesura que vagi avançant la tarda s'aniran extenent, aniran agafant intensitat, i, doncs bé, s'aniran escampant per gairebé tot el territori català. Començaran a l'interior i a mesura que avanci avançar la tarda, el vespre, la nit, s'aniran avançant cap a llevant, cap a Marina. I, per tant, atenció avui a les tempestes cap a l'àrea de Barcelona, prelitorals, Vallesos, Catalunya Central, l'àrea metropolitana de Barcelona, el Maresme, també sud de la Costa Brava. En fi, les tempestes arribaran vives i fins i tot reactivant-se, o sigui, imaginin-se, reactivant-se a mesura que es vagin apropant al mar. A l'Alt Maresme, Vallès Oriental, sud de la Selva, aquí és probable que al vespre les tempestes arribin amb molt mala bava, amb activitat elèctrica molt notable, i també puguin deixar anar calamars a pedra i amb fortes ratxes de vent. I, per tant, doncs, atents. Els registres poden superar els 20, 30, 40 litres en poca estona, i insistim, és una situació més pròpia d'estiu que no pas del mes de maig. Però vaja, ja recordem altres maig amb alguns dies aquests complicats pel que fa a les tempestes. A mesura que vagi descarregant, doncs temperatures a la baixa, i és probable que tota aquesta inestabilitat, quan arribi al mar, fins i tot també es puguin reactivar les tempestes i també veure des de terra, doncs cap a marina, doncs també tempestes descarregant amb intensitat i deixant un bon festival de llampegades. Per tant, precaució avui, insistim, zones inundables, rieres, també atents als vents i a veure la calamarsa, perquè la pagesia, veurem, perquè pot patir les conseqüències d'aquestes tempestes amb la temuda calamarsa. I, com dèiem, també l'activitat elèctrica, insistim, molt notable, i per tant precaució també amb l'aparell elèctric, perquè avui, insistim, es presenta molta intensitat. Demà, cels ennuvolats, restes d'inestabilitat, Barcelona-Girona, núvols baixos, no descartem que al matí es pugui escapar fins i tot algun petit plogim, mig matí, migdia algunes clarianes, i a la tarda doncs tornant a reproduir-se ruixats cap a les zones del nord-est, Girona-Barcelona, que avançada a la tarda al vespre pugui avançar cap al litoral. Res a veure a la situació d'avui, menys extenses, menys intenses, i ja quedaran molt més concentrades cap al nord-est. I bé, dijous no fa net, seguirem amb ruixats de tarda, Girona-Barcelona, ambient cada cop més frescot, que es mantindrà frescot el divendres també i el cap de setmana. Sense acabar de fer net, perquè mantindrem encara restes d'inestabilitat, sobretot cap a Girona i Barcelona. En resum, Pep i Ullet, atents als avisos, hi ha avisos grocs, avisos taronges, però és probable que s'activin avisos vermells, perquè a mesura que vagin detectant en el radar intensitats torrencials de precipitació i que vagin acompanyades amb calamars i forta ratxa de vent, doncs automàticament s'engeguen avisos vermells per comarca, perquè avisaran per on vagin desfilant, desplaçant-se les tempestes, perquè per allà on transitin les conseqüències veurem a veure, perquè és probable que tinguem incidències avui amb tots aquests factors que els hem dit, tant amb la intensitat de pluja, amb la calamarsa, i esperem que aquests llamps no, també no facin algun disbarat. Bé, de moment això és tot, Pep i oients, i atents al seguiment. I demà tot el resum del que hagi donat de si aquest dimarts.
0: Molt bé, Jordi, gràcies i molt bona tarda.
2: Que passin molt bona tarda. Fins demà.
0: Gràcies, bona tarda. Doncs tornem a fer esment d'aquest avís, avisos ja activats a tot arreu, tot el país, també nosaltres doncs, dins d'aquests avisos, amb aquestes pluges que poden sovintejar novament i que poden tornar a deixar quantitats d'aigua doncs, destacades aquestes properes hores. Per tant, no deixem d'estar atents a la previsió del temps. Doncs així acabem tota la informació, com sabeu, a cada hora en punt.

0: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina, carrer Moragas i Barret, 3844 de Pineda. 600...

0: 667-1919.
1: O deixa'ns una nota de veu al 686-05-46-04. 686-05-46-04.

Avui dimarts hi ha vaga a l'educació arreu de Catalunya. Unes protestes que, a més, han provocat avui alguns talls a les carreteres amb alguns embussos en algunes vies. Per exemple, la Ronda de Dalt a Barcelona, també la Gran Via, però també la C32. Tot això ha originat també embussos importants i restriccions de trànsit a la mobilitat, especialment a la N2, al Maresme, i també, com diem, a la C32, que ha quedat tallada per les manifestacions dels professors. La d'avui és una jornada d'aturada general arreu de Catalunya, prevista, com diem, no només per avui, sinó també pels dies 27 de maig i el dia 5 de juny. Recordem que els sindicats majoritaris de l'educació pública han convocat un nou cicle de vagues que s'allargarà durant aquestes jornades. A més, hi haurà també vagues territorials. Entre les reivindicacions més destacades, la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de ràtios, el reforç de plantilles o l'eliminació de la sobrecàrrega burocràtica, entre d'altres. I avui és 12 de maig i és el dia de la jornada de visibilització de la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica. Es manifesta principalment per dolor muscular generalitzat, fatiga persistent i alteracions del son. Tot això provoca un cansament extrem i incapacitador que no millora amb el repòs. Pineda commemora el dia contra la LGTBI-fòbia amb un ampli programa d'activitats. Aquest diumenge es comença també amb un programa d'activitats durant tot el mes. El que busca és promoure el respecte a la diversitat i els drets de totes les persones. I la Cambra de Barcelona reforça la seva presència al Maresme i vol impulsar la competitivitat empresarial. Impulsen un projecte perquè hi hagi més relació útil amb empreses per fomentar aliances també amb les administracions locals. El nou pla de la Cambra porta per nom Ens Activem al Maresme. I l'Ajuntament de Pineda ja prepara la tercera jornada d'entitats per reforçar el teixit associatiu. Serà el dia 30 de maig, una trobada d'entitats que vol posar en valor el paper fonamental del teixit associatiu de Pineda. I avui és 12 de maig i, per tant, estem a 3 mesos de l'eclipsi solar del dia 12 d'agost, un esdeveniment astronòmic excepcional i repetible al nostre país. Però cal tenir en compte que el 12 d'agost el sol ja ha baixat molt de latitud, per tant, serà molt difícil de veure a molts punts de Catalunya. Sense anar més lluny, a Pineda o l'Alt Maresme, el 12 d'agost el sol ja s'ha post a les muntanyes del Montnegre, per tant, no hi haurà visibilitat. Sí que hi haurà, però, visibilitat en altres punts de Catalunya. Sobretot cal buscar el punt més adient per poder veure aquest eclipsi de sol. Recordem que serà a 8:45 del vespre, per tant, notarem que s'enfosqueix molt més ràpidament durant un minut i mig. Bé, de tot això en parlem avui a radiopineda.cat. I el temps. Atenció, perquè aquestes properes hores pot canviar encara més el temps, més nuvolades, més ruixats, més tempestes que poden tornar a ser localment fortes a qualsevol punt de Catalunya, també a la costa. Per tant, estigueu molt atents a les previsions meteorològiques perquè insistim en que els patacs d'aigua poden tornar a sovintejar a qualsevol punt de la costa. Estarem ben atents a la pluja que pugui tornar a l'Alt Maresme.

0: Sí?
1: Yo.
2: La canvia era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia,

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Ràdio Pineda prepara un programa especial dedicat a la infermera i llevadora pinedenca Pepita Bonet, que dona nom al nou ambulatori en reconeixement a la seva memòria i trajectòria.
2: Per aquest motiu, busquem dones que la van conèixer personalment, especialment aquelles que van tenir relació com a llevadora, infermera o veïna del municipi.
1: Si vas conèixer la Pepita Bonet i vols compartir el teu record, posa't en contacte amb Ràdio Pineda, 93 767 1919.
2: O deixa'ns una nota de veu al 686 05 46 04. 686 05 46 04.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és plana, penya!
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.